0: Iliana Papangeliová z investigatívneho subjektu Solomon pri preberaní ceny v mene víťazného združenia uviedla. Veríme, že toto ocenenie pomôže priniesť uznanie všetkým tým, ktorí potopenie lode prežili, i tým, ktorí pri ňom prišli o členov rodiny a blízkych. Dúfame, že tieto úmrtia nezostali nepovšimnuté a nezostanú nepotrestané. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas slávnostného odovzdávania ceny vyhlasila. Európsky parlament bude aj naďalej stať po boku rodiny Daphne. Bude stať na strane tých, čo hľadajú pravdu a na strane spravodlivosti nezávislej žurnalistiky. Žiadali sme odpovede. Starostlivo sme vec skúmali a prijali sme príslušné právne predpisy. A príjmeme aj ďalšie, len aby sme zabezpečili, že Európa je priestorom, ktorom môžu novinári vykonávať svoju prácu bez strachu, prenasledovania, násilia či hrozby smrti. Išlo už o tretí ročník udeľovania tohto ocenenia. Cena je uznaním za výnimočný novinársky počin, ktorý prispieva k podpore princípov a hodnôt Európskej únie. Vznikla na počas maltskej novinárky, blogerky a protikorupčnej aktivistky Daphne Caruanovej Galiciovej, ktorá bola v roku 2017 zavraždená. V rámci svojej investigatívnej novinárskej práce sa zaoberala praním špinavých peňazí, väzbami podnikov v oblasti online hazardných hier na organizovaný zločin, ako aj maltským systémom udeľovania občianstva výmenou za investície v krajine. V polovici októbra 2017 bola zavraždená nedaleko svojho domu pri výbuchu bomby nastraženej pod sedadlom jej auta. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
1: Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt och smärtsamt kapitel i mänsklighetens historia. Under mer än 400 år föll över 15 miljoner människor offer för slaveriet. Den transatlantiska slavhandeln var en triangelhandel mellan Europa, Västafrika och Amerika. Och trots att slaveriet avskaffades i början av 1800-talet lever vi fortfarande med dess konsekvenser. De rasistiska ideologier som användes för att rättfärdiga och vidmakthålla slavhandel ger än idag upphov till diskriminering.
2: I det här avsnittet hedrar vi minnet av slaveriets offer och lär oss mer om hur detta mörka kapitel i vår historia påverkar dagens samhälle. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden. Under 1700-talet var Haiti en fransk koloni i hjärtat av Karibien. Där levde förslavade människor från framförallt Västafrika under fruktansvärda förhållanden. De tvingades arbeta från tidig morgon till sen kväll, trots skador, sjukdomar, våld och utbredd hunger. Under den här tiden hade den franska revolutionens ideal, frihet, jämlikhet och broderskap, tänt det haitiska folkets hopp om självständighet. Men rivaliserande kolonialmakter som Spanien och Storbritannien hade samtidigt gjort ön till ett slagfält för egennyttiga allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
1: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid, Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att käppas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror, deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet. Och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
2: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck. Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad. De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FN:s internationella dag till minne av slaveriets offer är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
1: Under FN:s internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
2: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen att erkänna den transatlantiska slavhandeln och slaveri som brott mot mänskligheten. I en resolution som godkändes med bred majoritet uppmanade ledamöterna EU:s institutioner och medlemsländerna att officiellt erkänna de historiska orättvisor och de brott mot mänskligheten som begåtts mot svarta människor. Ledamöterna underströk också vikten av utbildning och ville bland annat inkludera de svartas historia i skolans läroplaner. Den 25 mars varje år arrangeras dessutom Anti-Racism and Diversity Week av Europeiska antirasistiska nätverket i samarbete med EU-parlamentarikerna och EU-kommissionen. Evenemanget ska bland annat ge de förslavades ättlingar ekonomisk, sociokulturell och psykologisk upprättelse. Slaveriets historia och dess rasistiska arv påverkar oss än idag. Det är viktigt att minnas vår historia och revolutionärer som Toussaint Louverture, som ledde kampen mot slaveriet i Haiti. Genom utbildning och samarbete, såväl på EU-nivå som internationellt, bekämpar vi rasism, ökar medvetenheten jobbar för jämlikhet och skapar ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla.
1: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
4: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie vervoer en toerisme. De commissie vervoer en toerisme zou dan een rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkte er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst vijf rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje, elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Depuis la création de l'Union économique et monétaire, l'Union européenne a mis en place plusieurs instruments destinés à apporter une assistance financière à ses États membres. Que savons-nous de ces instruments ? Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous parlerons de l'objectif et du rôle des instruments financiers de l'Union européenne. Avant 2009, l'Union ne disposait que d'un seul instrument visant à fournir une assistance financière à ses États membres, le mécanisme de soutien à la balance des paiements. Mais cet instrument n'était destiné qu'aux États qui ne faisaient pas partie de la zone euro. La balance des paiements est un relevé statistique qui résume les transactions d'une économie avec le reste du monde. Elle recense les exportations et les importations de biens, d'actifs de services et d'actifs financiers, ainsi que des paiements de transfert tels que l'aide étrangère. Si la balance des paiements montre qu'un État membre rencontre des difficultés financières, celui-ci peut demander une assistance. Normalement, l'Union européenne propose un soutien à la balance des paiements sous la forme d'un prêt à moyen terme. Le prêt est proposé en coopération avec le Fonds monétaire international et d'autres institutions internationales ou pays. La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie ont déjà demandé et reçu de l'aide par l'intermédiaire de cette assistance financière. Toutefois, la série de crises économiques et de la dette publique qui ont touché l'Union entre 2009 et 2012 ont montré que cette forme d'assistance était clairement limitée. Pour remédier à cette situation, quatre nouveaux instruments ont été créés. Le premier instrument est le mécanisme de prêt à la Grèce. Il s'agit d'un programme d'assistance financière qui consiste en des prêts bilatéraux provenant de pays de la zone euro et du Fonds monétaire international. Il a été créé spécialement pour la Grèce et les premières phases de la crise grecque. Le deuxième instrument est le mécanisme européen de stabilisation financière. Cet instrument présente les mêmes fonctions que la balance des paiements, mais il est aussi disponible pour les pays de la zone euro. Il peut être activé si un pays qui a été confronté à des problèmes financiers demande une assistance. Ce mécanisme finance ses actions en émettant des titres de créance sur les marchés. Le mécanisme européen de stabilisation financière dépend toutefois du droit européen. Les garanties de ces prêts proviennent donc des ressources propres du budget de l'Union. Ce dispositif de prêt signifie que le service de la dette ne coûte rien à l'Union. En effet, l'État membre qui bénéficie de cette aide rembourse le prêt en totalité ainsi que les intérêts par l'intermédiaire de la Commission. Le mécanisme européen de stabilisation financière permet davantage de contrôle et de surveillance. Il a permis de fournir une assistance financière à l'Irlande et au Portugal entre 2011 et 2014. Il a aussi été utilisé pour octroyer à la Grèce des crédits relais à court terme en juillet 2015. Au titre de ce mécanisme, la Commission est autorisée à emprunter au nom de l'Union jusqu'à 60 milliards d'euros au total sur les marchés financiers. Mais la crise majeure qui a éclaté en Grèce a menacé de s'étendre à d'autres États membres. On a alors craint que les ressources limitées disponibles par l'intermédiaire du budget de l'Union ne soient pas suffisantes. Un fonds considérablement plus conséquent était donc nécessaire. Un troisième instrument a donc été mis en place en 2010, le Fonds européen de stabilité financière. Ce troisième instrument a été créé comme une solution temporaire aux crises et s'inspire du mécanisme de prêt à la Grèce. Il s'agit d'une société anonyme de droit luxembourgeois. Ce fonds permet aux États membres de la zone euro de demander une assistance financière sous la forme de prêts ou de lignes de crédit. Il a fourni une assistance financière à l'Irlande, au Portugal et à la Grèce. Par quels moyens ? Grâce à l'émission d'obligations et d'autres instruments de la dette sur les marchés financiers. La Commission européenne a joué un rôle clé dans la création de cet instrument financier. Elle a rédigé une première version des principaux termes de l'accord. Elle a aussi agi pour le compte des États membres de la zone euro au cours des négociations et de la signature du document. Vous trouvez que tous ces instruments, avec leurs différentes règles et fonctions, ne sont pas simples à gérer ni à contrôler ? Vous avez raison. Mais ces instruments sont temporaires et cesseront d'exister lorsque les montants dus auront été remboursés par les États membres concernés. Le soutien à la balance des paiements arrêtera aussi sûrement d'exister puisque tous les États membres devraient un jour adopter l'euro. L'Union européenne a donc cherché une solution plus permanente. Un quatrième instrument a alors été créé, le mécanisme européen de stabilité. Il a pour objectif de devenir un jour le seul mécanisme d'assistance financière de l'Union. Le mécanisme européen de stabilité a été introduit par un traité signé en février 2012. Il a été mis en place par l'intermédiaire d'un accord international, tout comme le Fonds européen de stabilité financière. Il s'agit toutefois d'une institution financière internationale et non d'une société anonyme. L'institution a été créée en octobre 2012 et est établie au Luxembourg. Le mécanisme européen de stabilité fournit une assistance financière aux États membres de la zone euro touchés ou menacés par de graves problèmes de financement. L'objectif ? Maintenir la stabilité financière d'un État membre ou de la zone euro dans son ensemble. Le mécanisme européen de stabilité s'appuie sur plusieurs instruments. Il peut par exemple accorder un prêt sans intérêt dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique. Le mécanisme européen de stabilité peut récolter jusqu'à 500 milliards d'euros. Pour y parvenir, les États membres du mécanisme lui ont fourni un capital propre et se sont engagés à verser davantage de capital si nécessaire. Tous les fonds sont récoltés par la vente d'obligations et de parts à des investisseurs. Cela signifie que l'argent du contribuable n'est jamais utilisé pour les prêts aux États bénéficiaires. Pour le moment, le mécanisme a été utilisé pour aider la Grèce, l'Espagne et Chypre. Au cours de la pandémie de Covid-19, le mécanisme européen de stabilité a créé l'instrument de soutien dans le cadre de la crise pandémique. Il s'agit d'une ligne de crédit disponible pour soutenir ses pays membres dans le financement direct ou indirect des coûts des soins de santé liés à la pandémie. Le mécanisme européen de stabilité a fêté ses 10 ans en octobre 2022. Le nombre de membres augmente au fur et à mesure que de nouveaux États membres de l'Union européenne adoptent l'euro. En janvier 2023, la zone euro accueillera d'ailleurs son 20e membre, la Croatie. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
6: Det är snart dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare i EU hur framtidens europeiska union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är en av världens största demokratiska manifestationer. I den här poddserien går vi igenom allt du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur mandaten i parlamentet är fördelade. Europaparlamentet är EUs lagstiftande organ och företräder hundratals miljoner EU-medborgare i 27 medlemsländer. Förutom att ge uttryck för politiska åsikter visar mandatfördelningen att EU tar demokrati och representation på allvar. Efter årets val kommer 720 ledamöter ta plats i parlamentet. Alltså tillkommer 15 mandat jämfört med hur det ser ut idag. För att förstå den demokratiska processen i EU ska vi nu titta närmare på hur mandaten i Europaparlamentet fördelas mellan EU-länderna. Enligt Lissabonfördraget ska de fördelas enligt principen om degressiv proportionalitet. Så här fungerar det. Antalet mandat per land beror på folkmängden. De stora länderna får alltså fler mandat än de mindre länderna. Varje enskild ledamot företräder också fler medborgare i ett stort land än i ett litet. Tyskland, som är det folkrikaste EU-landet, har flest mandat i Europaparlamentet, 96 stycken. Mindre EU-länder däremot, till exempel Malta, Luxemburg och Cypern, har bara 6 mandat vardera, vilket är det lägsta antalet mandat ett land kan ha. Man kan säga att varje tysk ledamot företräder ungefär 860 000 medborgare, medan en maltesisk ledamot företräder ungefär 90 000 medborgare. Det här systemet finns till för att EU-medborgare i små länder ska få lika mycket inflytande som de i stora länder. När ledamöterna väl har röstats fram delar de in sig i grupper efter partitillhörighet istället för nationalitet. Under 2019-2024, den nionde mandatperioden i parlamentets historia, fanns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet. För att bilda en politisk grupp krävs stöd från minst 23 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av EU-länderna. Efter EU-valet i juni kommer mandatfördelningen i parlamentet att återspegla EUs mångskiftande politiska landskap. Parlamentet spelar en avgörande roll för lagstiftningen och politiken som påverkar hundratals miljoner medborgare i hela EU. Det är bland annat därför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
7: Osmega marca po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žena. Na ta dan obeležimo boj za enakost spolov in dozdajšnji napredek na tem področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kopenhagnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Zetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
8: Pe 8 martie sărbătorim Ziua Internațională a Femeii pentru a recunoaște realizările femeilor și a atrage atenția asupra drepturilor lor. Este o bună ocazie de a sensibiliza publicul în legătură cu subiecte precum egalitatea de gen, combaterea maltratării femeilor și drepturile reproductive. Egalitatea dintre femei și bărbați s-a numărat mereu printre valorile fundamentale și obiectivele majore ale Uniunii Europene.
9: Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În episodul de astăzi vom vorbi despre Ziua Internațională a Femeii și despre lupta Uniunii Europene pentru drepturile femeilor.
8: Liderii europeni au pus bazele egalității de gen cu mult timp înainte să fie creată Uniunea Europeană, așa cum o știm noi. În 1957 au semnat Tratatul de la Roma, care a consacrat egalitatea de gen drept o valoare fundamentală a comunității europene. Uniunea Europeană a adoptat între timp diferite legi și recomandări pentru a îmbunătăți egalitatea de gen. În plus, a promovat bunele practici și a finanțat acțiuni desfășurate de țările Uniunii în acest sens. Pe 28 iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul, un instrument cheie în eradicarea violenței de gen, inclusiv a violenței domestice.
9: Parlamentul European a susținut din totdeauna activ egalitatea dintre femei și bărbați. În 1984, încă din timpul celei de-a doua legislaturi, a creat o comisie permanentă pentru drepturile femeilor. În 2000, Uniunea a publicat Carta Drepturilor Fundamentale, care prevede că egalitatea dintre femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile. Pentru a îmbunătăți situația femeilor în toate țările Uniunii, Parlamentul European a luat măsuri în domenii specifice. Să vedem care sunt acțiunile pe care le-a întreprins recent în domeniul egalității de gen. Să vorbim mai întâi despre egalitatea de gen la locul de muncă.
8: În 1975, Consiliul Comunităților Europene a adoptat principiul egalității de remunerare între femei și bărbați. Deși mai rămân etape de parcurs până la aplicarea lui deplină, s-au înregistrat și unele progrese. În aprilie 2022, Parlamentul a susținut o propunere de directivă a Comisiei Europene privind transparența salarială. Companiile ar urma să ia măsuri pentru a reduce diferențele salariale bazate pe gen, iar angajații ar putea compara mai ușor salariile. Femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 13% mai puțin decât bărbații care ocupă același post.
9: Eurodeputații au adoptat și noi norme pentru a combate hărțuirea sexuală la locul de muncă, pentru a promova participarea femeilor la economia digitală și pentru a elimina decalajele de gen în domeniul digital. În 2019, Uniunea a aprobat noi norme pentru concediile pe motive familiale sau de îngrijire. Ea a încercat să creeze inclusiv condiții de lucru mai flexibile, astfel încât tații să fie mai motivați să își ia concedii pe motive familiale, iar rata de angajare a femeilor să crească. În iunie 2022, negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au ajuns la un acord pe tema egalității de gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă din Uniunea Europeană. Să vedem în continuare cum stau lucrurile în cazul drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor.
8: Pentru a proteja sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor, eurodeputații vor să asigure accesul universal la un avort legal și în condiții de siguranță, la o contracepție de înaltă calitate și la educație sexuală în școli. În martie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la al treilea plan de acțiune al Uniunii Europene privind egalitatea de gen. Planul urmărește să promoveze sănătatea sexuală și reproductivă și să asigure accesul universal la serviciile din domeniu în țările Uniunii. Să discutăm în încheiere despre măsurile de combatere a violenței de gen.
9: În iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor la 6 ani de la semnarea ei în 2017. După sesiunea de vot, eurodeputata și raportoarea privind convenția a declarat următoarele pentru a marca victoria.
10: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
8: Este un vot istoric. După 10 ani, Parlamentul European garantează siguranța și libertatea femeilor. Este un vot pentru toate milioanele de femei care trăiesc în violență, în nesiguranță, în frică, iar noi spunem acum că Europa are toleranță zero față de violența împotriva femeilor și că Europa nu va fi afectată de campaniile rusești de dezinformare sau de denigrare a valorilor europene.
10: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
9: Aderarea Uniunii la Convenția de la Istanbul înseamnă că cele 5 țări membre ale Uniunii care au semnat convenția, dar încă nu au ratificat-o, vor trebui să o implementeze și să o respecte. Aceste 5 țări sunt Bulgaria, Cehia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023. Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului din lume, iar țările Uniunii nu fac excepție. Una din 3 femei din Uniunea Europeană a fost supusă la violență fizică sau sexuală, una din 2 femei a căzut victimă hărțuirii sexuale și una din 20 de femei a fost violată.
8: Parlamentul European urmărește îndeaproape și situația femeilor din alte țări, precum Afganistan sau Iran. Femeile de acolo sunt private de drepturile fundamentale ale omului și trăiesc în permanență sub amenințarea violenței. Deputații europeni au cerut inclusiv să se elimine practica mutilării genitale a femeilor. Chiar dacă au trecut aproape 70 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, suntem încă departe de a fi atins egalitatea de gen. Uniunea Europeană depune însă eforturi considerabile pentru ca ea să devină realitate.
9: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
11: Desde 2011, el 13 de octubre se celebra el Día Internacional del Lenguaje Claro. Y tú podrías preguntarte, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues aunque quizá no lo sepas, te afecta más de lo que crees. Imagina que te invitan a cenar y a tu lado se sienta alguien que no deja de usar palabras que obligarían a cualquiera a consultar un diccionario. Un poquito cargante, ¿no? ¿Qué pretende ese pedante? ¿Dárselas de listo? Usar palabras complejas o construcciones enrevesadas no facilita la comunicación, sino que crea barreras entre las personas. y aunque no nos demos cuenta, usamos a diario palabras que no todo el mundo entiende. Puede tratarse de jerga técnica, de términos propios de nuestra profesión o de palabras que solo unos pocos iniciados conocen. Pero existen soluciones. Siempre habrá un sinónimo que todos conocen o una explicación que aclare el significado y que por lo tanto nos acerque. Eso es el lenguaje claro. Optar por la sencillez y por las palabras que todo el mundo entiende. Para más podcasts sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
12: Minint 60-tąsias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką. Iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose, daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir